0: 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150929 08150 Next time, Baba, to do a city. Come up with a little cover. 前面又头发，前面又头发，
1: 哎，这发生啥哇？哇，你感觉不服？我不干，我不能，我跟你走过，你从上头走过，头发也是头发。这里浪费几，我妈的被你走了，我妈丫头是浪费，都是妈爸娃走了。我得让我哥小到妈逼我，你说，你这东西在打我了我？哎妈哎啥？你说大把头发？我把给我的我你还没说在家里洗洗你洗洗那么肥的不是我也把它封印
0: 如果我也给你封印一下把它
1: 我也
0: 给你买这里大众了吗
1: 这把这把这把这把这把这把这把你这把卡到给我卡后背
0: 好这把家里还把这种来把票了我不管你下去了就不想哎咱不用你封印
2: ¡No soy alguien lugar a la gente! ¡Un abrazo! www.watanan.com sílẹ̀ tí mo ní ìwúwá. watanan.com níbẹ̀ láti àpẹẹsì fíjà flight hotel transportation ìròyìn mọ́tò nàìjíríà a máa dùn mọ́ni lọ́tọ̀ báwọn náà bá lè gbé ata àmójú ajé kò ní sọ̀ ká ṣiṣẹ́ ládàgbà làágbà pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ watanan.com ló pẹ́ díẹ̀.

0: Babaláwo lè ṣeré fún ìfẹ́ ni Then you go to the police. You go back to the school and wear your money. You know the fucking school.
1: Ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara ara